0: evidentment, demanant molt de més control policial. De fet, saben que n'hi ha, saben que hi ha una efectivitat, però se demostra amb aquestes aprensions d'articles, diguéssim així, il·legals i tal, però han demanat més. A dins del centre de Palma, ara, per exemple, l'altre dia que va fer, que li diuen l'operació Nube, Palma estava...
1: Estivada.
0: Llavors, un flux de gent, que jo me vaig posar un dia a comptar, i en un minut de mitja vaig treure 110 persones. Diu, 110 persones, comences a multiplicar per 60 minuts i comences a multiplicar per 3 o 4 hores, diu, cago, hi ha un flux de gent brutal. Se necessita inclús protecció civil. Has una ambulància, diria jo, per si mai passa res a qualsevol persona que es desigui per aquí, per una atenció ràpida, no ho sé, és un poc això.
1: Pedro, una altra qüestió, un altre assumpte, tenim poc temps, però a partir d'avui se podrà pagar en els establiments amb Bizum. Això que suposo per vosaltres i pels client?
0: Vale, això jo ja l'altre dia vaig tenir una entrevista i ho vaig dir, ja he cercat informació i, bueno, nosaltres el tenim establit. Sí. A la nostra tenda se pot pagar amb Bizum. El que passa és que això jo ara de moment no me fa molta gràcia, sincerament. Perquè la comissió és el doble que una targeta. Bueno. Per tant, jo, mentre sigui possible, no m'atreu a Bizum.
1: Aquí ja estem.
0: Entonces, si a mi m'ha ve un client, que no tens res més que Bizum, tranquil, au, venga, paga, ja està, s'ha acabat. Però jo no promocionaré això, perquè el que no pot ser és que mai me cobri el doble de comissió perquè és Bizum. Perquè m'ho ingressa en seguida. Me dona igual, la targeta l'endemà la tenen totes, me dona igual.
1: Ja.
0: No me preocupa això de tenir instantàniament de tot bé. No, jo no crec que seré tan mateix ara. Demà, vale, perfecte, punto. Però això no pot ser el doble de comissió. És un autèntic absurd. Crec que els bancs ho han de fer mirar perquè això no pot ser. Això és un autèntic absurd.
1: Creus que no anirà bé o creus que s'instaurarà que pago Bizum?
0: No, sí, d'anar bé anirà bé, perquè avui en dia es paga electrònic, la gent està imparant molt, se fa molt. Ara, el que passa és que en les comissions no se pot estar el mateix. Pensa que jo he arribat a pagar de comissió de Visa un 6%. Un 6% d'una venda, quan se van començar a establir les ventes en Visa.
1: Sí.
0: Avui estem un 0,35, depèn del banc, 0,40. Ja. El que no pot ser que te venguin un Bizum, te clavin un 60 d'entrada, per dir bon dia. No.
1: Pedro Miró, des de Fedeco, vicepresident de Fedeco, moltes gràcies
0: per les teves
1: paraules. Bon dia, Pedro.
0: Bon dia, adéu, gràcies. Adéu.

0: i estigues ben informat. Llegeix Última Hora, l'actualitat diària més propera, amb més de 500 punts de venda al teu costat. Troba el teu a ultimahora.es. Última Hora, compromesos en la informació.
1: Escucha Scope.
2: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la